0: πάει σε Παντσίτα Records γιατί έχει φτιάξει μεγάλη παρέα στη ρέγγε μουσική. Εδώ οι Soul Adventures το σήμερα φτιάχνουν ένα blackout.
1: Ens l'hem tornat a volar. Aquells que no paren de repetir-te que vigilis amb les fake news, els bulos i la desinformació són els primers que dimanen.